0: Y estrenamos sección de verano en Hoy por Hoy Castellón. Lo vamos a hacer con Laura Abad, Joan Pitarc y Ángela Berlanga. Bienvenidos. Hola a todos.
1: Hola.
0: Y estrenamos los jueves, a partir de ahora y durante este verano, una sección semanal que girará en torno a una palabra o expresión.
1: Arremulla.
0: Arremulla.
1: Hoy toca esta, no siempre.
0: Hoy toca arremulla, algo muy veraniego, muy fresquito, que nos va a hacer cuenta de qué significados tiene para vosotros o qué es todo eso que habéis pensado alrededor de esta expresión. Así que voy a empezar por Ángela Berlanga, porque Laura creo que tiene menos y así la rueda no se notará tanto.
1: Yo tengo una.
0: Una, bueno,
1: pues una que se puede aplicar a varias situaciones.
2: Que empiece Laura a ver si se la vamos a quitar y la pobre ya...
0: Venga, vale, va. Qué buena persona es Ángela Berlanga.
1: ¿Cómo se pasa, eh? La mía es poner algo en agua. Puede ser una persona, ponerte tú misma a remulla. Puede ser ficar el sigrons a remulla. Puede ser, ya está, poner la ropa a remulla... No sé, pero es como una misma cosa, un mismo significado que se puede aplicar a varias cosas.
0: Bueno, Laura nos ha dado las claves, nos ha dado las claves de estar una persona remulla o tenazando por la parte gastronómica de posar alguna cosa remulla,
1: como
0: el sigrons,
1: remulla,
0: por ejemplo.
1: Exacto.
0: ¿Vale? ¿Joan?
3: Yo, tiene el matices es que ella, es posar. Es que es la misma situación, pero cambia con el objeto que está a remulla.
0: Pero me es personal. Yo voy a saber vosaltres quan vos poseu a remulla, si poseu a remulla alguna cosa, si es vostres yayos, els vostres pares, vos venen imatges de algo a remulla.
1: Sí. Jo recorde ficar a remulla cigrons, per això ho he dit. Perquè ma abuela antes no comprava el pot de cigrons que se ven ara en Mercadona, que estan ja a remulla.
0: Correcte.
1: Estan ja molls.
0: Que estan cuits.
1: Claro, se tenien que posar en un recipient... en agua, creo que era 24 horas antes, para que no estuviera eso tieso.
0: ¿Vale?
3: Las llentilles, también.
0: Las llentilles, muy bien. Ángela.
2: Mira, una cosa molt d'estiu que se posa remulla, yo creo que son les sabates d'anar de festival.
0: Molt bé.
2: Cuando arribes de un festival o de unes festes de poble, les sabates o les sabatilles a remulla, porque si no... No se detechen.
0: Ángela Berlanga, es que claro, ya voltes que algú parla y has de mirar y la cara, pero es que más mirad en una manera de decir, a que esta no la había pensado.
2: Pero que no.
0: Vale, les sabatilles, que intentem que no siguen les més noves que tenim a l'armari per anar de festival, han d'estar a remulla perquè després venen a casa com si vingueren de la guerra mateixa. Així que posar les sabatilles d'un festival a remulla.
1: Que és el que jo diria, ficar la roba a remulla.
0: Correcte. A mi m'ha vingut en seguida al cap el que ha dit Laura dels cigrons, però de les llentilles. La meva iaia sempre posava les llentilles dins de com d'una malla i les ficava dins d'un perol d'estos de la típica bateria dels anys 90 que duien una fenefa. No sé si els teniu al cap i que eren blancs.
1: Sí.
0: Una olleta blanca en fenefa.
1: Sí.
0: Es ficava dins i els tenia des del dia anterior perquè ja sabia que el dia següent s'anava a dinar llentilles. I clar, jo quan anava a comprar al súper o a la tenda que ella m'enviava, me deia, compra llentilles. I jo sempre tenia costum de comprar les llentilles seques. Quan ja em vaig fer un poc més gran i ja començava a cuinar les primeres voltes, no entenia per què venien les llentilles en pot ja fetes, perquè a mi la
1: però
0: molla ja...
1: Però és que jo les llentilles en Mercadona, bueno, en qualsevol supermercat, tu compres el paquetet de llentilles i estan seques.
0: Clar.
1: Jo en ma casa, quan fem llentilles, no les fiquem a remulla les llentilles.
0: Clar, perquè ja les compres cuites en el pot, no?
1: No, són del paquetet que estan seques. Estan...
0: Bueno, pues maneres de cuinar-les.
1: Podrien ser abans també.
0: Clar. Bueno, les llentilles i els cigrons que utilitzaven abans naturals sí que la gent gran els tenia a remulla i a mi me recorda molt a ese impàs de que jo després lo del pot de llentilles no ho entenia hasta que ara soles utilitze els pots i ja no fique les llentilles a remulla.
1: Però a mi la remulla que més me recorda la paraula remulla és ficar-me jo a remulla.
0: A on?
1: En la mar.
0: De
1: o
0: nules.
1: En la piscina.
0: De nules. Sí.
1: De nules.
0: Mar o piscina.
1: Tu saps la sensació de ficar-te en un flotaoret? I tu allà remulla. Això és increïble.
0: Això no està pagat. I si tens alguna begudeta a la mà per tal de refrescar-te més...
1: Millor encara, clar.
0: Millor encara. Teniu alguna altra accepció de remulla que li hagueu donat una volta, Àngela?
2: Jo tinc unes quantes. He traigut tres. Has esperado una...
0: ¿Has traigut?
2: He traigut.
0: Pues, dules.
2: Mira, com a remulla tinc estar en pausa. És a dir, és l'analogia de quan un aliment, els cigrons que dèieu, estan en pausa, estan dins de l'aigua, estan a remulla, doncs pues és quan tu deixes una cosa en pausa. Si el projecte,
0: no?
2: Un projecte està a remulla, significa que està en pausa, que està parat.
0: Paraet, assentant-se, no? Fins el que vinga després. Bueno,
1: se vienen cositas.
0: Se vienen cositas.
1: Está remulla.
2: Está remulla.
0: Está remulla. Está remulla. Se vienen
3: Working
0: cositas.
3: Progress.
1: Claro.
2: I el significat simbòlic, que seria l'altre, està lligat també a aquest, que és lligat a una cosa que és transformació, que és paciència, que és una cosa que està remulla, s'està transformant, però poquet a poquet.
0: Com els cucs de seda quan els ficaves dins la caixa i els deixaves ahí, se convertien de repent en una mariposa, no?
2: Ai, sí, és com tindre paciència en alguna cosa.
0: Bueno, està bé, i sa relació entre la paciència
1: no tenia ni idea.
0: I algo a remulla.
2: I l'última seria estar a la presó.
1: Estar a la presó?
2: Estar a la presó. El va tindre uns dies a remulla, que va estar uns dies a la presó.
1: És un... Primera vegada que escolta, també, que arremulla, sí, se pot utilitzar per a la persona que ha estat en
2: presó. És una expressió col·loquial. És realitat que no està afegida...
0: Bueno, però en un registre col·loquial es pot... O estar a remojo, no?, en el cas del castellano, o estar a remulla en el cas de València, és a dir, estàs en la presó i ahí estàs, claro, ahí estàs totalment en stand-by perquè no pots anar ni avant ni a...
3: Claro. Estar en pausa.
0: Sí.
3: Estar un poc
0: estar en pausa.
3: Estar...
0: A mi m'ha vingut dos coses més al cap. Una, que segur que us ha passat mil voltes, i és... He pensat en estar a remulla i enseguida m'ha vingut la imatge dels dits arrugats i els labios morats,
1: sí.
0: Els llavis,
3: sí.
0: De quan érem sobretot xicotets. A mi els llavis ja no se me solen posar morats, però de xicotets que estaves tota la vespre a la platja o a la piscina i ja arribava un punt que deien is perquè tens els llavis morats i això ja no està clar.
1: I el dolor de quan se te pelaven, claro, tenies els dits també dels peus a remulla i se te ficaven arrugats.
0: Molt arrugats.
1: I quan rosaves, pues, per exemple, si estaves en la piscina, que estaves sempre enganxat a la paret, tal, a les escales, no sé què, quan hicies...
0: Eres Spider-Man. Aquàtic.
1: Quan hicies de la piscina, no vos passava que teníeu ferides als dits que feien molt de mal? Perquè jo ho recorde fatal, de passar-ho fatal.
0: Jo recorde que quan se posaven els llavis morats, entenc que la temperatura corporal canviava molt i a l'eixir tenia molt de fred sempre. I estaves un rato com tiritant i fins que te donaven el teu sandwich de nocilla i se te posava tot.
1: Ahí te curaves.
0: T'acabes de curar. I me n'he anat també a un altre lloc un poc més escatològic.
2: A veure.
0: Claro, això és una història familiar que amb el permís del meu iaio, de la meva família, jo contaré i crec que no serà l'única persona major que feia això. El meu iaio era una persona que treballava molt al camp, un home molt treballador, que li donava un poc de cosa tallar-se les ungles. I ell el que feia era plenar una safeta i posar els peus una estona a remulla i ahí estaven els peus a remulla fins que les ungles es feien una miqueta més blanetes i tallar-les ja no era tan difícil o no li donava tanta esmussament, que diem així, i aleshores ja o les tallava ell o li ajudàvem a tallar les ungles.
1: Jo també ho he escoltat.
0: Pues això m'ha vingut al cap.
1: És una cosa que en realitat t'he sentit, perquè
0: sí,
1: bueno, jo per exemple te talles les ungles quan ixes de la dutxa.
0: Sí,
1: la dutxa.
0: Perquè estan banyades. Correcte.
1: Però si no t'has dutxat i necessites tallar-te-les, pues remulla.
2: Pues agafes el poal.
0: Exacte. Clar. Jo és que tinc la imatge dels peus del meu iaio en una safa d'estes de plàstic redoneta, a remullar un ratet fins que ja passava l'estona i ell creia ja que se podien tallar i ja no donava tanta cosa i aleshores es produïa ixa tallamenta de ungles. Així que a remulla és una paraula que ens acompanya moltíssim, sobretot a l'estiu, perquè a remulla són millors esta, ixa sensació de fer calor i posar-te dins l'aigua, això és impagable.
2: Al riu, m'aniria al riu ara mateix està deixant a remulla.
0: A la platja,
2: tota la vespre.
0: A la piscina, on siga, dins d'una séquia també. Jo de xicodeta també ficava remulla dins les séquies. Ara ja...
1: Dins no les séquies?
0: Ui, en les alqueries.
1: Sí.
0: Darrere les cases tenen séquies. La casa dels meus iaios té una séquia darrere i jo me banyava ahí de xicoteta.
1: Bueno, nosaltres el que fèiem era la marxal, clar, desemboca en la mar. Pues n'hi ha també una séquia que desemboca allí, el canal, i n'hi ha un muret que és més alt, a lo millor té 2 metres, 3 metres, no sé. Pues ahí anàvem la gent, pues els xiquets, i mos tiràvem des de dalt
0: a la
1: séquia i després hicíem nedant per la mar.
3: Clar. I ahí se feien les ferides.
1: Llavors tu que cochina, tira't a una séquia.
0: Però clar, és que aquesta séquia...
1: Però en el moment no ho penses, dius, claro. Bueno.
0: Esa sequía podría ser de aigües un poco con promeses.
1: Pues no, no sé. Sabem, preferís no pensar.
0: Bueno, en Alqueries el que pasaba es que, claro, hi ha moltes casetes que tenen hortet darrere, les asequies, sempre ha sigut un poble de terme municipal d'Horts, i abans els veïns avisaven, ve aigua per la sequia de dins del poble. Aleshores, tu en ta casa obries una comporta i entrava la sequia per a regar els hortets.
1: Clar.
0: I clar, passava aigua per la sequia i era estiu i els xiquets ens ficaven dins. Tinc ese record. Ara ja no sé si la gent ja es fia tant de deixar els xiquets descalços i sense res, que no t'haver les plantetes de les sequies i tal. I jo era feliç en ese moment. O...
1: Me donaria repelús.
2: Però era meravellós. Estava molt normalitzat.
0: Sí. Jo tinc molts records dins les sequies de xicoteta banyant-me.
1: Home, si és aigua límpia, sí.
0: Era l'aigua que venia, clar que sí.
2: Ja sí, a la Martaleria de Castelló moltes cases no tenien piscina perquè tenen la sequia
0: la bassa,
2: al costat.
0: La bassa que diem, la bassa d'aigua. Uh-huh.
2: Que ara,
0: molt rural,
2: ara crec que no està permès, però no fa tants anys se banyaven els xiquets.
0: No fa tants anys, perquè jo no soc tan
2: efectivament,
0: macho,
2: no fa, per això, no, per això no fa tants anys se banyaven.
0: Que ens banyàvem a les xiquets. Bueno, records i expressions que ens duen un poc a esos llocs amb estar a remulla, que és la nostra paraula d'avui, bé siga dins d'alguna baseta, algun riu, alguna platja per refrescar-nos, bé siga cuinant o bé siga, anava a dir, en stand-by, no?
2: En stand-by.
0: A la presó ho anem a deixar per a un altre capítol. Laura Joan i Àngela Berlanga, gràcies i la setmana que ve obrirem amb una nova paraula. Anava a dir alguna
1: Que vaig a començar a pensar la de la setmana que ve.
0: La paraula o l'acepció?
1: Sí, però crec que ja tinc alguna idea, però no te la vaig a dir.
0: Hem fet una llista.
1: És veritat.
2: Laura estarà a remulla fins que trobi la paraula.
0: S'arrugarà i tot de pensar tant, ja ho veureu.
1: Bueno, és veritat que tenim ja una llista feta.
0: Amb algunes
1: no
0: paraules.
1: No recorde les paraules que vam triar.
0: L'hem trobada, Àngela Berlanga i jo. Està per ahí, ara te l'ensenyem. A veure si t'he sustit alguna cosa. Bueno, anem a publicitat, que avui és dijous. Com que demà fem un programa especial al Grau de Castelló amb les paelles, anem a traslladar l'agenda cultural de Patrimir avui dijous per tindre tots els plans necessaris per poder disfrutar de la cultura este cap de setmana. En seguida la saludem en directe. Fins ara.